tuyên sơ chí tư mù tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế phí vang kia gù dế gung gu nô bí chê chê hạ xén chó kê lù phí hư xí bàr xiu kê lù phí hư xí bàr xiu Tanda kê kê xén xí bà ní xén chung yang yên xí bè lì xén hì